0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: ¿Qué haces?
2: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa.
1: ¿Qué es eso?
2: Es el mantra clave del verano.
3: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
4: Joseba Arguiñano, ¿qué hace que en Lidl huela siempre a pan recién horneado?
5: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
4: Claro, Joseba, como nuestro pan campeón del mundo, 750 gramos por 1,49, ahorras un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
6: Qui narra Homo o el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenia el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys. Amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: El País incorpora guía y avanzada para el sistema editorial. Facilita procesos de etiquetado y archivo de contenidos. Talento e innovación avanzan en nuestro compromiso con el periodismo de calidad. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
15: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
16: Bon dia, diumenge 17 de maig, diumenge que ha començat amb temperatures més altes que ahir. Han de continuar pujant. Núria Saró, bon dia.
17: Sí, les temperatures aniran pujant de manera progressiva al llarg de les pròximes jornades i, de fet, a finals de setmana parlarem de calor. Des que a finals de setmana, per exemple, a Lleida divendres podrien assolir els 37 graus. Però avui, de moment, encara parlarem de temperatures primaverals o inclús una miqueta per sota del que harien per aquestes dates. Temperatures màximes avui entre els 20-25 graus. La jornada en aquest diumenge comença molt tranquil·la, però atenció que a migdia tindrem ruixats i avui els ruixats i les tempestes seran fortes, especialment a les comarques de Girona. També tindrem ruixats en les comarques de Barcelona, al Pirineu i al massís del Port. Pel que fa a les temperatures actuals, van des dels 9 graus a Girona, 10 a Lleida, 13 a Tarragona i 16 a Barcelona.
16: Repassem ara l'actualitat informativa perquè estem a punt de començar una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos catalans 3 anys després dels últims, en plena negociació entre socialistes i republicans i amb les protestes de mestres i professors com a taló de fons. El sindicat USTEC reclama als socis del govern, Esquerra i els comuns, que condicionin el seu suport als pressupostos a donar resposta a les peticions dels docents per resoldre el conflicte que els enfronta amb el departament. USTEC ha celebrat aquest dissabte un Consell Nacional per analitzar el cicle de vagues a l'educació pública i el context polític actual marcat per l'imminent acord dels pressupostos de la Generalitat. Susana Ruiz.
18: La portaveu Yolanda Segura diu que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
19: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
18: Segura va explicar que el Departament d'Educació va informar-los divendres a la nit que la reunió que les dues parts havien de celebrar dimarts per continuar negociant passava a dimecres per motius d'agenda de la consellera.
16: Mentrestant, Junts proposa un acord de país per l'educació i reclama reobrir la negociació amb els sindicats. Jordi Turull és el secretari general del partit.
6: Un acord per reconstruir i blindar el sistema educatiu català. El conflicte entre el govern i la comunitat educativa està obert i està enrocat. Hi ha hagut masses decisions errònies que afecten el sistema educatiu.
16: La CUP, per la seva banda, retreta a Esquerra i als comuns que donin suport als pressupostos del PSC en ple conflicte obert amb mestres i metges. El president Illa ha tancat el seu viatge a Califòrnia reivindicant l'ambició internacional que ha de tenir Catalunya i reivindicant també els valors davant l'ús de la força que exerceix Donald Trump des de Los Angeles. Xavier Abelló.
20: Illa havia deixat en segon pla el seu missatge antitrumpista durant bona part del viatge, però l'últim dia i davant d'un públic exclusivament català, a la planta de Grífols de Los Angeles ha reivindicat el multilateralisme i els valors humanistes.
21: Compte que no perdem el cap. Tecnologia sí, ciència també, però valors. Amb tot el respecte ho hem dit i hem trobat també en aquest sentit punts de connexió amb les autoritats californianes. Home, doncs un món en què hi hagi organismes multilaterals, que hi hagi un dret internacional, d'acord que hem d'adaptar aquests organismes a una nova realitat, és igual avui que fa 80 anys, i que s'imposi la força de la raó, no ús de la força.
20: El viatge ha servit per signar un acord de col·laboració sobre la gestió de l'aigua i també el Barcelona Supercomputing Center n'ha signat amb dues grans empreses tecnològiques.
16: Gràcies, Xavi. Més coses. Un home va morir ahir a la tarda d'un tret al cap al carrer Mineria de Barcelona, al districte de Sants Montjuïc, segons va avançar La Vanguardia i ha confirmat Ser Catalunya. Els Mossos investiguen el cas com una execució. El pistoler va fugir i l'estan buscant. Aquest és el segon tiroteig mort a Catalunya en menys d'un mes. 4 minuts i seran les 9 del matí. Nou pas endavant pel desenvolupament del nou Hospital Clínic de Barcelona i el Campus de Salut de Girona. El govern els declararà dimarts com a projectes estratègics, fet que permetrà accelerar-ne els tràmits. Marcos Ferrer.
22: Aquesta decisió dona prioritat institucional als dos centres amb l'objectiu d'accelerar-ne el desenvolupament i consolidar-los com a referents en salut, docència i recerca. Entre els efectes de la mesura, la facilitació de l'accés dels dos projectes a la connexió amb la xarxa elèctrica. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
23: El govern farà un pas més aquest dimarts declarant com a projectes estratègics de país, d'interès generals, els nous projectes de l'Hospital Trueta i l'Hospital Clínic de Barcelona amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible.
22: Amb aquestes actuacions, el govern vol reforçar el paper de Catalunya com a referent europeu en salut i recerca biomèdica.
16: Per cert, que la dona aïllada precisament al clínic per ser contacte d'antivirus ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. La dona es manté asimptomàtica i continuarà en confinament. Encara en salut, 3 de cada 4 persones celíaques renuncien a participar en actes socials per por a contaminar-se amb gluten. Així recull una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya realitzada entre més de 1.000 persones amb aquesta malaltia.
18: Més del 77% dels afectats asseguren que algun cop han renunciat a participar d'un àpat fora de casa per la dificultat de trobar espais on menjar amb la seguretat que són lliures de gluten. I motius no els en falten, perquè segons aquesta mateixa enquesta, el 83% dels celíacs asseguren que s'han contaminat precisament menjant fora de casa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya.
24: Fer escapades el cap de setmana, viatjar, situacions que haurien de ser d'oci s'acaben convertint en moments d'estrès per a aquestes persones. I d'estar pendents, poder-ho passar malament, amb por a contaminar-se, no?
18: S'estima que a Catalunya unes 75.000 persones estan diagnosticades com a celíaques.
16: Dels esports, el Barça femení guanya la 12a Copa de la Reina de la seva història i s'emporta el triplet de títols nacional a Gran Canària. Anna Palet, bon dia.
25: Bon dia, el Barça torna a ser campió de la Copa de la Reina, ja en van 12 al seu palmarès i és el tercer dels 4 títols de la temporada. Victòria 3-1 contra l'Atlètic de Madrid amb gols de Clàudia Pina, Esmei Brooks i Salma Parayuelo, tots 3 a la primera part en qüestió d'un quart d'hora on el Barça va deixar la final sentenciada. L'escenari de la final, l'estadi de Gran Canària, va reunir 26.093 espectadors, el rècord històric d'assistència en una final de la Copa de la Reina. L'expedició del Barça torna avui diumenge cap a Barcelona, l'equip descansarà i a partir de la setmana vinent començaran a preparar la darrera final de la temporada, el pròxim dissabte dia 23 de maig a Oslo, final de la Champions contra l'Olympique de Lió del precisament exentrenador blaugrana Jonathan Giraldez.
16: I a la primera divisió masculina, Robert Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou en el seu penúltim partit amb el Barça després d'anunciar el seu adeu. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
0: Bon dia. Després de 4 temporades, 119 gols i 7 títols, 3 lligues, 3 supercopes i una Copa del Rei, Robert Lewandowski s'acomiadarà avui de l'afició del Camp Nou al partit contra el Betis. Lewandowski ha contribuït a la recuperació esportiva del club després de la marxa de Messi i ahir Hansi Flick va assegurar que és el millor professional que ha vist a la seva vida.
1: He's a professional player. I never alive this before. It's a perfect role model for all the young players.
0: Tot plegat ho podreu seguir a partir d'un quart de nou del vespre al Ket i Jugues Barça de Ser Catalunya.
16: Abans, però, Girona i Espanyol es juguen la continuïtat a primera en la jornada unificada d'aquest vespre. Els de Michel s'enfronten a l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, els de Manolo González a l'Osasuna a El Sadar, mentre que a casa nostra Àlex Márquez és el gran favorit per endur-se el Gran Premi de Catalunya aquest migdia a Montmeló. Ho seguirem a partir de les dues. Ara per ara són les 9 en punt del matí.
2: En la cadena SER.
3: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
4: Primero repasamos la información del domingo con Suhaib Nadi. Buenos días.
5: Hola Javier, buenos días. A esta hora, cuando son las 9 de la mañana, abren los colegios electorales en Andalucía, donde hoy están llamados a votar casi 7 millones de electores. Así que vamos a ir en este punto a uno de esos centros en Sevilla, en el Instituto de San Isidoro. Allí está nuestra compañera Carmen García Cauqui. ¿Qué tal? Buenos días.
26: Buenos días. Pues acaban de abrirse ahora mismo las puertas de este Instituto San Isidoro, aquí en pleno centro de Sevilla, que es además la provincia con más escaños en juego. El ambiente es todavía bastante tranquilo en estos primeros minutos de la jornada. Comienzan a llegar los primeros votantes, los más madrugadores, y los miembros de las dos mesas electorales ya están preparados en el interior, con la presencia de apoderados de los principales partidos a la presidencia de la Junta, siguiendo también este arranque electoral que de momento transcurre con normalidad, y una jornada que se alargará hasta las 8 de la tarde. En la capital andaluza están llamados a las urnas casi 1.600.000 electores.
5: Jornada electoral que contaremos aquí en la SER en un especial a partir de las 2 en hora 14 con Aida Bau desde Sevilla, y a partir de las 9 de la noche con Ángeles Barceló y José Luis Sastre también podrán seguir todo el recuento y el análisis de los resultados. Además, del exterior, Israel está preparando un inminente ataque contra Irán, es lo que ha asegurado un ministro

0: por la permanencia con el Levante, Mallorca, Elche, Alavés, Girona, Español y Osasuna en tan solo 3 puntos y la pelea por Europa aún abierta.
1: Es todo. Sigue la información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Aida Bao, hoy desde Sevilla con las elecciones en Andalucía.
2: Cadena Ser. Servicios informativos.
3: Es la 1 y 5 minutos en directa. Comienza la función.
4: A la cadena Ser y Ser Cataluña, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
3: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge. Oriol Puigtauler.
5: Bon diumenge.
3: Anava a dir Clàudia Arcarons, però
5: no,
3: avui...
5: No, la Clàudia avui ens ha deixat.
3: Ens ha deixat
5: momentàniament.
3: Té el dia de festa, pobreta, que dramàtic t'has posat, tio.
5: Ha de fer festes, que vas treballar dissabte i diumenge, eh?
3: Molt bé.
5: Com sou,
3: sí, home,
5: setmana.
3: Avui és el dia de... Mira, treballen els mossens, és el dia del senyor, i treballen les arts escèniques, perquè el diumenge, el cap de setmana en general...
5: No descansen mai.
3: Són els dies dels artistes.
5: Sí, és molt dura la vida.
3: Fas cara de veu, vist com 5 estrenes i escrit sobre 5 estrenes.
5: Masses coses. A Catalunya, Barcelona i a tot arreu. Però, bueno, mira, amb alegria.
3: Clar, home, això és alegria. Escolta'm, Oriol Puigtauler, no tinc la Clàudia per fer aquestes preguntes ràndoms amb les que obrim el programa, te la faig a tu. Digue'm un parell de tòtems de la cultura catalana que qualsevol bon català hauria de saber, de conèixer.
5: De qualsevol àmbit, eh?
3: Cultura,
5: tiraré,
3: però...
5: No,
3: sí.
5: Però pot dir literatura, música... Aviam, total. Jo tiro cap al meu terreny, que és parlar de dues figures que avui en dia... poc recordades o valorades, com el Ricard Salvat i la Marilèlia Campmany, teatreros, la Campmany, a més, escriptora, dramaturga, activista feminista, i llavors el Ricard Salvat, com una de les figures més oblidades del teatre català, que als anys 60 ja va estar imaginant un teatre nacional i quins autors, autores, quins pintors, quins artistes, quin tipus d'interpretació, quin tipus d'actor havia de tenir, això als anys 60, un futur hipotètic teatre nacional de Catalunya. Llavors jo crec que aquestes figures...
3: En Salvat...
5: La Campmany...
3: Sí. Maria del Mar Bonet... Entraria, podia ser un d'aquests pilars?
5: I tant. La Mar Bonet és una dels tòtems també de la cançó dels Països Catalans.
3: Porto l'aigua, el meu molino. Avui ens visitarà més tard la cantant mallorquina, celebra 60 anys de carrera, aviat és dit, 60
5: fort,
3: anys de carrera, amb un nou disc, una trajectòria que, per cert, van premiar aquí, en la primera edició dels Premis Torres, aquí a la nit a la ràdio. Va tenir una indisposició, no ens va poder acompanyar a la gala al Teatre Tívoli, però avui sí que ens veurem les cares. Per cert, Oriol, si li vols deixar alguna pregunta a la Maria del Mar Bonet...
5: Mira, jo crec que és de les cantants, no mallorquines, catalanes, europees, sinó mundials, que amb l'edat que té, que està estupenda...
3: 79 anys.
5: Conserva una veu que és increïble, perquè evidentment la veu, com tot, envelleix, jo què sé, la Barbara Streisand, que encara té molt bona veu, se li nota que té una edat. La Maria del Mar Bonet... Jo flipo la qualitat de veu que té encara. Jo li preguntaria quin és el seu secret.
3: Ah, li preguntarem.
5: Pues mira, preguntem-li.
3: Bon dia, Eu Manzanares.
6: Bon dia.
3: Què tal? Autora i directora de Per Amor... Segueix tu? Un pacte?
6: Un pacte d'honor.
3: Que es pot veure a la Sala Flaixer de Barcelona aquests dies. Jo em preguntava... Creus que en Mateo, el personatge, aquest actor... d'origen xilè que viu a Barcelona i que interpreta curiosament un actor xilè que també viu a Barcelona, Nicolás Fuentes, com estàs? Bon dia.
7: Hola, molt bé.
3: Creus que li sonaria a la Maria del Mar Bonet, amb ell?
6: Si li sonaria?
3: Sí.
6: Home,
3: com a tòtem de la cultura.
6: Probablement no, fixa't, ja. Perquè hi ha altres que no li sonen, segons l'hora de teatre.
3: Com els podem dir o no? Fem spoiler.
6: Sí, jo crec que sí que es poden dir.
3: Martí Pol, el poeta...
6: Martí Pol i Lluís Llach, ai, és nada.
3: Uau, molt bé. Nicolás Fuentes, no Mateo, sinó Nicolás Fuentes.
7: Nicolás Fuentes, el mateix.
3: Què volen aquesta gent que venen de matinada? Aquesta zona?
7: Sí, no tanto.
3: Bueno.
7: No venia tan preparado, tampoc.
3: Escolta, no farem aquí pas un tercer grau, ni molt menys. Quan portes a Barcelona, residint?
7: 3 anys.
3: 3 anys. Sí, què et va portar aquí?
7: Visc acá por estudi, he venido a estudiar,
3: sí?
7: Vine a estudiar un màster i me terminé quedando...
3: Acosta't el micro, que et sentiré
7: sí,
3: millor.
7: Sí, aquí.
3: Aquí.
7: Vale, sí, vine a estudiar un màster en estudios teatrales i me terminé quedando por trabajo.
3: Molt bé.
7: Así principalmente.
3: I la catalanó, diguem, m'ho portes bé?
7: sí, aquesta immersió. Sí, aquí estic parlant una miqueta això, però clar, no, jo crec que ahí estem. A vegades bé, a vegades no tan bé.
3: T'haig de dir que tens una molt bona mestra, i col·laboració.

0: col·laborador i suport, que és la Laura Riera, sí. Companya...
1: Hola.
0: Hola, com estàs? Companya a l'obra de teatre i a la companyia, per cert, que teniu junts, Amalgama.
2: Sí.
0: Que ja dona pistes de qui sou i per on voleu anar, no?
2: Sí, és una mica com una barreja de tot, perquè ja és una mica el que som nosaltres.
0: Interpretes, espera, una actriu d'aquí?
2: La Sandra.
0: Molt bé. I tu també ets una actriu d'aquí.
2: Exacte. Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència.
0: Exacte. Per amor, un pacte d'honor, el migrant Nico i l'autòctona Sandra es casen perquè ell pugui tenir les oportunitats que li neguen per ser, com diuen els xenòfobs, sudaca, no?
1: Como quieras.
0: Exacte. No, jo no quiero.

0: Clar, jo sóc dels que apago el mòbil quan entro al teatre, però em venia unes ganes de treure el gafà al Shazam i caçar aquesta versió. Que ho vaig demanar després a la sortida.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, sí, sí. Quina és, quina és, quina és? Milano TikTok, eh?
1: Sí, es diu així, però sí, jo crec que ho van fer per TikTok.
0: Jo què sé.
1: Sí, sí, sí, eren són els hooligans cantant el Serà perquè t'hi amo.
0: Bueno,
1: sí.
0: La banda sonora també està molt bé. Però aquesta història, en general, també, i ho expliques que... O sigui, tu tenies uns amics...
1: O sigui, sí,
0: que es van casar...
1: Tots tres... Sí, jo tenia uns amics que es van casar perquè ell pogués tenir els papers. Sí, sí. Però ells deien, eren molt amics, i van dir, és que nosaltres ens hem casat per amor. Vull dir, això, o sigui, qui ha de decidir que això no és un matrimoni per amor? És que és més per amor que molts matrimonis que es fan perquè toca casar-se i perquè, bueno... Llavors, ells sempre van defensar això. Que el seu matrimoni era absolutament lícit i hauria de ser absolutament legal.
0: Per aclarir-ho, això és un matrimoni de conveniència?
1: Això és el que se li acostuma a dir, dins la legalitat, que ja sabem que la legalitat a vegades no té res a veure amb la licitud o no, se li diu matrimoni de conveniència. I és el que està penalitzat, o sigui, no es pot fer, és il·legal. No, se suposa... També és una reflexió a fer. Què és un matrimoni de conveniència? És a dir... Què és un matrimoni vàlid?
2: I quin matrimoni no és de conveniència,
1: llavors, no? I quin matrimoni no és de conveniència, clar. Exacte.
0: Bueno, però si els matrimonis de conveniència estan en la història, no? Què feien els reis?
1: Efectivament.
2: No? O les famílies vient de Barcelona, d'on sigui. Casar la nena o casar el nen i ajuntar les
0: ben
2: fortunes.
0: Ben casar-los, que se'n deia, no?
2: Exacte.
1: O qui no es casa per no sentir-se sola o sol,
2: exacte.
1: O sí, tantes sí. coses, no?
0: En tot cas, això en l'obra, no plantegeu, Nicolás, Laura, si això, el que dèiem, si és lícit o no, si està bé o malament, si al darrere hi ha màfies, que segurament que hi ha màfies, no? Que se n'aprofiten. Què volíeu, o sigui, quin enfoc volíeu tractar? Com és la vostra parella? Que s'estima, no?
3: Sí, sí, sí.
4: Jo crec que hi ha un debat com que a la cultura hi hauríem de superar, que és el fet de qui té dret a migrar o no, o si... és legal o no que la gent vingui... Jo crec que això ja és un debat que la cultura ja podem rentar-nos en les mans, perquè ja és un debat que hauríem de tenir fora. Mm-hmm. Vull dir, ja a partir de que tothom té dret a migrar, tothom té dret a començar de nou, per tant, això és una cosa que diguéssim, que l'obra ja deixa una miqueta... O sigui, que clar que s'obre debat en diàleg amb els dos personatges, però que ja es parteix d'aquells dos ja van fer aquest matrimoni i que, per tant, se centra més en com aquesta relació d'amistat evoluciona, perquè, clar, no deixa de ser una relació d'amistat que està travessada doncs, per moltes desigualtats, no? Vull dir, clar, el meu personatge és una dona, doncs, d'aquí, sense... Que sí que, evidentment, no és ni d'una família pudiente, que diguéssim, ni res, precaritzada, doncs, com estem tothom avui en dia, però que no deixa de tenir uns privilegis de no haver hagut d'emigrar, no haver hagut de començar de nou amb una nova xarxa. Llavors, clar, també és com una mica la relació d'amistat des d'aquesta desigualtat, no? I com aquesta amistat es transforma a partir d'aquest
0: pacte. Amistat, amor...
3: Las dos. Es que yo pienso que por ahí
0: sexe
3: también va la obra.
0: Poc. Sexe poquet,
3: no,
0: veient,
3: sexe no hay.
0: Fíjate que ya estic...
2: Bueno, como los matrimonios, ¿no?
1: Como los matrimonios. Es que un matrimonio tal cual.
3: Exacto. No, claro, porque también es también instalar también la amistad como un vínculo importante, ¿no? No más que una pareja y también... Volviendo un poquito antes también, ¿por qué el Estado tiene el derecho a preguntarte o a exigirte con quién te puedes casar? O sea, son ese tipo de cosas que uno acepta y dice, pero espera, ¿por qué el Estado me puede cuestionar a mí con quién me decido casar? ¿No?
1: ¿Y por qué motivos? ¿Y por qué, no? Sí, sí. Y ha dit una cosa molt important, que és el tema de posar en la jerarquia de les relacions l'amistat com un valor important, no? Perquè la societat està canviant i estem canviant i la nostra manera de relacionar-nos i de fer família de la manera que sigui, no? I per què no donar aquest pes a l'amistat? Que ara sembla que és un debat que està començant a estar bastant, no? Es posa sobre la taula a molts llocs i en el debat públic hi és això, no? Perquè clar, cada vegada hi ha més gent doncs, que no es vol casar, que les relacions de parella doncs, van i vienen...
0: Relacions obertes...
1: Clar, llavors un vincle d'amistat potent, moltes vegades, a més... Moltes vegades fins i tot tens més confiança i tens més coses en comú i més tot amb una persona amb qui tens un vincle d'amistat molt fort que amb algunes persones de la teva família. Hi ha gent que fins i tot amb els seus pares, no? Que se suposa que és allò intocable.
0: Què estaríeu disposats a fer per aquesta amistat?
3: Un montón.
4: Moltes coses.
3: Un montón. Sí. Es que yo también creo que, por tanto, también lo que decía la Eva me parece muy importante, que tiene que ver con que también los vínculos de amistad, por ejemplo, desde este espacio, desde afuera, por ejemplo, que yo soy de afuera, aquí son muy importantes mis amistades, porque es mi familia. Entonces se vuelve un vínculo muy importante.
0: Y te ayudan.
3: Y que te ayudan, y que te estiman, y que están ahí, y que comemos juntos, y que nos abrazamos, y que pasamos todo este tipo de cosas. Entonces también, claro, cuando se termina una relación de amistad, tampoco nadie te dice... Hoy, ¿cómo estás? Porque en el fondo se asume como si no fuera tanto y puede ser incluso más. Entonces, por ahí va también el asunto.
0: Sí, sí. També es viuen dolç. No? Es pateixen els dolç per les ruptures de
1: també se n'està parlant molt últimament.
0: Sí.
1: Però és un dolç amb el que es costa saber què fer, perquè és com que...
3: Clar.
1: És una cosa, bueno, les amistats van i vienen, bueno, les amistats van i vienen, ja, però passes dol. I no és, s'entén, si tu dius, ho he deixat amb la meva parella, tothom entén que, oh, no, ostres, sí, anem a cuidar, però si dius, és que m'he barallat, o sigui, no ens parlem amb un amic, és com, bueno, ja, sí, clar, si estàs...
2: Ja passa, coses,
1: sí,
2: ja passa.
1: Clar.
0: Per què els personatges havien de ser actors?
3: Bueno, porque se juega mucho con la teatralidad también en la obra, ¿no? Se juega mucho, porque también se habla mucho del teatro también, ¿no? También como lo que es ser actor, lo que es querer ser actor, lo que es poder tratar de trabajar como actor también, porque, o sea, claro, lo que decía un poco Laura antes, cierto privilegio, pero tampoco ella tiene tanto privilegio más que yo, ¿no? Estamos los dos precarizados desde cierto lugar, y desde cierto lugar estamos en ese lugar desde el borde. Entonces, como, claro, nos gustaría poder estar en otro espacio, pero bueno, por las posibilidades de, no sé, culturales, sociales, a nivel, no sé, económicos también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? No se llegan a ciertos espacios. ¿Por qué no se llegan también?
1: Y el joc de la ficción, ¿no? De siempre, con que ellos están... en teoria, fent una performance, no?, a la seva vida, també hi ha aquest doble joc d'estem fent veure i bueno, però qui no està fent veure, no?
0: Qui no actua.
1: Sí.
0: Qui no fa teatrillo.
4: Qui no fa teatrillo el seu matrimoni, no? Qui no en fa?
0: Sí.
1: I a la vida,
0: sí,
1: en general.
0: A la vida en general.
3: Sí,
0: allà,
3: sí.
0: La llengua, tu.
3: Bé,
0: clar, a aquest noi li costa passar, bueno, fer càstings primer i després passar-los.
3: Sí.
0: Perquè té, per exemple, l'entrebanc del teu accent.
3: Ve, un montón también, ¿no? O sea, como, claro, porque no es solamente entender o hablar el otro lenguaje, sino es hablar en el acento correcto. Eso también es una pregunta bien entretenida, ¿no? ¿Cuál es el acento correcto?
0: Entonces, ahí también, Shakespeare.
3: Por ejemplo,
0: ¿no?
3: Un Hamlet, o algo también de acá, o también de otro lugar, ¿no? También, entonces, claro, ahí entran muchas dinámicas. Me parece interesante también, porque en el fondo las lenguas también son muy importantes, ¿no? La lengua catalana, la lengua... O sea, son, todas tienen lo suyo y tienen esa riqueza. Entonces, por ahí también va un poco el asunto.
2: Bueno, i a Catalunya hi ha hagut èpoques, ara sembla que no tant, però que semblava que només el teatre català acceptava l'accent central o gironí, però la gent de les Illes Balears o de Lleida o Tortosa que anaven al teatre els hi canviaven, i llavors acaben parlant una mena de català estrany. Que no és
0: home, mires els de la Calòrica, que tu converses amb ells.
2: El Xavi Francesc és valencià.
0: I són super d'allà, mallorquins.
1: La veritat són mallorquins.
2: Sí, la Trullol, l'Ester, el Iago són de Mallorca. Sí,
1: vull dir
2: Mallorca.
1: Que... Bueno, és aquesta cosa de l'accent. I dius, bueno, i per què no poden parlar els personatges cadascun un accent diferent i una... No? És un dialecte diferent. És que on està el problema, no? Això es planteja... De fet, el càsting que se suposa que va fer el seu personatge, el Mateo, ja vam decidir que no anava a fer un càsting en català, sinó que perquè podria tenir més inri. No, home, l'obra és en català, has de poder parlar. Vam dir, no, aquest noi representa que va fer un càsting en castellà, en una obra que serà en castellà, però el problema és que parla xilè. I llavors, clar, el xilè no queda bé.
0: Sí. I que, bueno, i que hi hagi tant de teatre en aquesta obra, que es parli tant de teatre, també dona peu, a criticar certs individus de la faràndula.
1: Sí.
0: Aquests privilegiats que van de progrés, amb el xandall i les ungles pintades. En qui pensava?
2: El xandall a dides.
1: No diré en qui pensava. Digues noms.
0: Però pensaves en algú.
1: Jo pensava en diverses persones.
2: Famílies del teatre català, cognoms il·lustres.
1: Pensava en diverses persones il·lustres i gent que no va d'il·lustre i va d'outsider, però ja tu saps.
0: Se li veu, el plomero.
1: Sí. Vull dir, a mi m'agrada molt jugar que després jo mateixa, vull dir, jo al final, a dia d'avui, jo sóc una privilegiada, jo sempre ho dic, jo sóc una privilegiada, jo vinc de working class i de la precarietat, però jo, mira, he sigut de les que ha aconseguit fer aquest ascensor social, que després em sento transfuga de classe i em sento la culpa.
0: Et sents malament, en sèrio?
1: Sí, home, sí,
0: per
1: clar,
0: ara estrenar el Festival Grec amb el Nelson Valente.
1: Sí, però això són coses que jo m'estic treballant i que els que ens passen aquestes coses ens les hem de treballar perquè tampoc t'has d'estar fustigant. Però sí que quan tu has sigut molt crítica amb l'establishment i no sé què, i de cop t'hi trobes, també has de ser coherent i dir, bueno, amb tu mateixa també, dir, bueno, nena, que tu ara mateix ja estàs en una situació privilegiada, que bé, que tant de bo tothom pogués gaudir d'aquesta situació. Però és veritat que et genera una sèrie de conflictes. Llavors, a mi m'agrada també enriure-me'n una mica de mi mateixa, d'en qui. És allò, la cosa aquesta d'en qui t'estàs convertint, no? I d'això, però sí, perquè penso que a vegades es parla molt de la condescendència amb les que es tracten els temes socials, que moltes vegades són una cosa d'aparador, que no hi ha fons, que no hi ha... No? I això també, d'això
0: la
1: també
0: diversitat, el personatge de la Laura, critica molt que aquest individu doncs utilitzi, se n'aprofiti, no?, d'aquests actors racialitzats o d'altres països per blanquejar, fins i tot per rebre subvencions. Tot això es diu. Tot això està passant, ara? Tot això passa? Ui,
1: sí,
0: el periodista que ens pregunta.
1: Sí, passa. El que passa és que és veritat que aquí és complex el debat, perquè llavors què fem? Vull dir, jo crec que sí, jo crec en la discriminació positiva. O sigui, és superlleig, però penso que és que si no hi ha discriminació positiva, llavors no existeixen aquesta gent. Llavors és com complicat, no? Perquè no vols fer el pamfleto, però llavors tampoc vols dir, perquè ja estan invisibilitzats, doncs encara invisibilitzar més. Vull dir que és delicat el com trobar. Jo crec que, com que estructuralment la societat no estem en aquest punt encara i tenim molta feina a fer, és com extraordinari que hi hagi el que diem un Èdip al Teatre Nacional.
2: Justament ara, l'Èdip i Antígona, que té el repartiment més divers de la història del teatre català.
1: Exacte.
2: És així.
1: Sí,
2: amb la germana Sey, amb el Mohamedian, amb el Babu Cham, i està molt bé que així sigui, amb el Joel Cojal.
0: O el Nacional l'any passat vau fer el Wot de Foc, que també hi éreu vosaltres.
4: Sí, que era un elenc també molt divers.
2: Total.
3: Sí, sí. Pero también sí es muy entretenido porque se dice diverso, pero por ejemplo de la obra ahora de Edipo, ¿no?
1: Sí.
3: Son todos catalanes. Perdón.
2: Sí, sí, claro, sí.
3: O sea, como sí, claro. Y el año pasado nosotros éramos solo tres personas de afuera. También como que se entiende por diverso, ¿no? Porque toda esta gente es de acá, de aquí de catalana.
4: Sí, crec que al final també una de les reflexions que fa l'obra és com aquestes contradiccions de vegades del llenguatge de tu ets de fora, ai, però no puc dir de fora, però sí, però no ho he dit amb aquest sentit, saps? Que és una mica com les coses que ens passen, no? De ja, però jo sóc la teva amiga, però ja, però això és racista. No, però jo no ho volia dir
0: però
4: així.
0: Però què fem amb això? Perquè
4: clar,
0: jo tinc aquests dubtes. Jo com a periodista, doncs, estàs dient, no, digues racialitzat per no dir negre, per no, saps? Totes aquestes coses i...
1: Jo penso que hem de fer molta feina, vull dir, és una feina que com que... o sigui, ens hem de deconstruir una mica totes, no?, i tots plegats, perquè, o sigui, ens costa... O sigui, som una... hi ha una certa generació que costarà molt, una generació que està, jo crec que no ho pot... O sigui, jo veig allò, doncs, quan veus els familiars més grans, que dius... Aquí ja és difícil, però és que la nostra generació, diguem més o menys... Estamos en ello alguns. Alguns, perquè no tothom, perquè sembla... No, ara es comença... Bueno, es comença a poc i en certs àmbits, perquè no és veritat que la majoria de la societat estigui en aquest xip. Llavors, és una feina, clar, ho portem en vena, una manera de parlar, una manera de referir-nos a les coses i uns valors, unes valoracions, no?, d'unes persones i unes altres. Llavors, això és difícil, però s'ha de fer feina. Jo crec que el punt de... Ja que et faci... Ui, que et faci cosa, dir segons què, bueno, doncs és un petit pas, però sí, tenim
0: que s'ensengui la
1: però tenim molta
0: no?
1: feina, sí, jo crec que sí.
0: En aquesta obra, com dèiem abans, té un lloc en llac.
5: Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar.
0: Com portes les vocals neutres,
3: les sonores. Sonores. Jo crec que... Ahí están, cada dia, cada vegada millor.
0: Però prou bé, no?
3: Sí, sí, sí, no? I aquesta canció m'agrada molt ara. Sí, sí, perquè clar, així pren. Sí, tot el fruit que pugui donar.
0: Nicolás, tu ets migrant dels bons o dels altres?
3: No, jo soy de los malos.
0: Quina aberració, hòstia, és que és aberrant. I dir aquest plantejament, però és molt real. Sí. És el que passa.
1: És el discurs.
3: Sí.
1: És el discurs.
2: Sí, sí.
0: Us ho trobeu en el carrer. De fet, aquesta obra neix... Bueno, vosaltres ho dieu en el programa de demà, d'experiències concretes, no?, de persones que es troben doncs,
3: bé, i és una
0: tractades amb desconfiança, dieu, exposades, violentades,
3: Y es una realidad también muy presente en Barcelona, o sea, las parejas de hecho, por, o sea, por conveniencia, por papeles, por lo que sea, por legalidad en el fondo para poder vivir. Es un, o sea, se vive completamente aquí en Barcelona, o sea, todos los meus amics como que son de afuera y que tienen estas necesidades, la mayoría está casada por papeles de hecho, o sea, y entonces también pasaba eso con la Laura también cuando empezamos con la Evo a trabajar, que era como, ¿qué hacemos como primera obra, no? Como qué temática está, porque en el fondo trabajamos del territorio y a partir del territorio está, claro, acá hay un tema que no sabemos de dónde abordarlo. Después la Evo lo condujo a este lugar que tiene que ver con una relación que se desprende, eso me parece muy interesante también. Porque no, la obra no es solo de los papeles, la obra va de una amistad. Eso es muy bonito también. Así, eso.
1: Sí, lo troncal a l'obra realment és l'amistat, el que passa que, clar, al final doncs toca de forma col·lateral i està molt present la qüestió de la seva situació concreta d'aquests dos personatges, no?
0: I amb la regularització que està en marxa, la cosa canvia?
3: Para algunas cosas sí, para algunas cosas no. O sea, en el fondo, claro, la regularización va a tomar un montón de gente, pero en ese sentido igual habría que esperar también. A ver cómo se va a dar esa regularización y con qué tanto va a continuar eso. Pero también tiene que ver con... Es que es un tema tan largo.
0: Ya, y tenim tan poc temps, em sap greu.
3: Pero bueno, esperemos que sí, o espero que sí. O sea, sobre todo porque ojalá la gente pueda poder, no sé, trabajar, eso, trabajar y poder hacer su vida.
0: Sí. I viure.
3: Exactamente.
2: Viure. Bueno, en aquest país hem oblidat que fa 4 dies pues, emigràvem a Alemanya a treballar o...
1: I tant.
2: Sí, vull dir, és un país també de migrants.
1: I no fa tant, pues, tenies estudis universitaris, però què feies aquí? I fa no res, la gent està marxant.
2: No, buscar-te la vida por ahí, això. Exacte. És migrar, passa que aquí tenim les dues categories, no? Immigrants o expats, clar, si són rics
1: exacte,
2: i venen amb sols.
1: Això d'això se'n parla, que no tenim
6: temps. No m'obriu.
0: Bueno, en tot cas, teniu moltes setmanes, perquè estareu fins al juliol aquí a la sala Flyhard de Barcelona. Acosteu-vos fins al barri de Sants a veure Per amor, un pacte d'honor de Leo Manzanares amb Nicolás Fuentes i Laura Riera. Gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: I que tingueu sort.
1: Això, que tinguem sort.
0: Tots, que tinguem sort. Una abraçada. Ens quedem amb Oriol.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Tot és comèdia.
3: Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn that you're chewing thing. But surely expulsion is not the answer.
4: I'm afraid expulsion is the only answer.
5: Arribem a dos quarts de dues amb l'Oriol Puig Tauler, el nostre crític d'arts escèniques, amb un parell d'estrenes.
6: Sí, una de les moltes que he anat veient aquests dies, perquè, és clar, aquesta ciutat no para, eh?
5: Ah, però
6: no para.
5: Jo aquesta li tinc... Bueno, a les dues que ens portes li tinc moltes ganes.
6: Sí.
5: Anem a pams?
6: Anem a pams.
5: Vinga, anem a mirar el firmament.
7: Penseu en les dones que seran en aquesta sala quan aquest cometa torni a aparèixer. I el que pensaran dels nostres esperits fràgils. La vergonya que sentiran quan sàpiguen que se'ns ha concedit el nostre propi tribunal i només hem sabut imitar el que tenim aquí baix.
5: Ja fa estona que sabem que Sílvia Abril és molt més que la niña de Shrek,
6: I
5: que la còmica fantàstica que és.
6: Sílvia Abril, una gran actriu de comèdia, i què passa? Que, curiosament, les bones actrius de comèdia són bones actrius.
5: I
6: poden fer comèdia, poden fer un musical, poden fer, en aquest cas, un drama. Drama que no és només drama, eh? Que també té punts de comèdia i té punts... Però, bueno, està fent ara el firmament a la sala petita del Nacional. I et volia preguntar tu si recordes quin és l'últim cop que has vist 13 actrius en escena.
5: La plaça del Diamant quantes eren? Eren moltes, també,
6: mira,
5: no?
6: Ben vist. Potser sí.
5: Sí.
6: Deurien ser
5: sí.
6: Un número semblant.
5: No sé si tantes, però...
6: Potser eren 10 o 12, però bueno...
5: No és habitual.
6: A la sala de Flyhard no hi cabrien, ara que han marxat Leo i companyia,
5: no,
6: però
5: no.
6: Vull dir, això, firmament, és un text de la britànica Lucy Kirkwood, traduït i adaptat al català i a la realitat catalana per la directora Cara Roda, que encara està fent Ànima aquí al costat del Tívoli, que estava dirigint Ànima al TNC. I llavors, aviam, saps de què va la cosa?
5: Digue'm, il·lumina'm.
6: Som a l'any 1759 i ens trobem en un poble de la Catalunya interior, la Catalunya rural. Això és aquesta adaptació que ha fet, que trobo que funciona molt bé, la Gara Roda, perquè és un text britànic, però que no cal, o és, no caldria que els noms fossin en anglès, a més, perquè té molta importància també la geografia, les classes socials de les dones. Llavors, aquestes dones... Hi ha hagut una jove que ha estat acusada de matar una criatura i llavors ja la volen penjar, la volen sacrificar a la forca, el que es feia aquí també durant tants anys.
5: No estem parlant de bruixeria.
6: No. Tot i que quan hi ha dones que fan coses sempre apareix la cosa de la bruixeria. I llavors, en aquest poble o en aquest lloc, com que aquesta noia acusada diu que està embarassada, si és veritat que està embarassada, en lloc de matar-la a la forca, l'enviaran a l'exili. I llavors aquest poble o aquest sistema judicial determina que ha d'haver-hi un jurat de 12 dones, 12 dones, com, és una mica com si fos 12 homes sense pietat, no? Aquella pel·lícula mítica que han de decidir si una persona és culpable o innocent, doncs aquestes 12 dones han de determinar si realment està embarassada o no. Perquè llavors això, si està embarassada de veritat, doncs no la mataran, però la miraran a l'exili. Què és molt interessant d'aquest text? Aquest text parla molt de maternitat, sexualitat, clar, estem parlant d'èpoques de les dones, això trobo molt interessant, que tenien 20 fills, però parla, mira, jo no he tingut 20, però se m'han mort 5, he tingut 10 avortaments, es parla de la menstruació, es parla de la menopausa, això està molt bé. Llavors, què passa? Trobo que aquest text és una cosa que és molt britànica.
5: Està arribant al pro, senyores
6: i senyors. És massa llarg, és massa llarg. Perquè
5: dura
6: 2 hores i 3 quarts, amb entreacte inclòs. És a dir, a la primera part només et presentes els personatges... I la segona part és quan passen les coses. Això de què ve? Perquè el teatre britànic passa molt que han de fer obres llargues, perquè han de justificar el preu de les entrades, que ja són molt més cares,
5: i
6: han de vendre cerveses i gelats i això a les mitges parts. No, de veritat.
5: No, allà funciona molt, eh?
6: Això ho vaig pensar també veient Gegant, no? L'obra amb Josep Maria Pou, Roald Dahl, que també era una obra que jo trobava llarguíssima. Dius, home, al final és un sopar o un sopar amb conflicte, bueno, perquè ha de ser llarga.
5: Vull recordar que la gent pot entrar, amb begudes i amb menjar dintre del teatre.
6: A Londres sí, aquí no.
5: A Londres.
6: Però que això. Llavors, clar, aquí tenim un gran repartiment, a part de la Sílvia Abril, doncs, amb grans actrius com a Teresa Vallicrosa, la Montse Esteve, l'Helena Fortuny, la Maria Garrido o l'Esther Cort. També trobo que hi ha tants personatges que hi ha diversos personatges, sobretot les dones més joves, que és que tenen molt poca entitat, tenen molt poca xitxa.
5: Però ja ve d'origen, no?
6: Clar, però estic criticant el text de l'autora, que com que va tenir aquesta idea de, val, posem aquest jurat de 12 dones, però és que hi ha moltes que tenen tan poca cosa que llavors... I també trobo que hi ha moltes coses que l'autora ens està explicant la seva, el seu pensament, que dius, vale, i estem d'acord que una dona, la Sílvia Abril, el seu personatge és llevadora, una llevadora sempre sabrà més o coneixerà més el que és un part que un metge, o una dona que està embarassada, diu, vale, encara que el metge digui no sé què, tu pensa que ningú com tu coneix el teu cos. Dius, sí, però són coses que ja sabem o ja hauríem de saber. Però bé, comprem l'espectacle, té una sorpresa musical que no direm, perquè no es pot dir, i el podeu veure que s'estan acabant les entrades al punt d'exaurir-se fins al 14 de juny a la sala petita.
5: Disfrutar sí, d'aquestes actriuasses, sí, sí. I parlant d'actriuasses i actriuassos, ens hem d'aixecar, eh?
6: Sí.
5: Mal pit?
6: Mal pit.
5: Benvingut de l'audiència, reconegut, aquest és l'himne de Dinamarca.
6: L'himne nacional de Dinamarca, perquè aquest divendres, just fa dos dies, es va estrenar Dinamarca, un text de la Lluïsa Conillé, dirigit per l'Alberta Ribas a la Sala Beckett. I clar, amb un duo protagonista increïble, que és Imma Colomer, tots drets, i Pere Arquilloé.
5: Està cada vegada millor.
6: A més, fent de mare i fill, és una fantasia absoluta. A més, els mons de la Lluïsa Conillé, que ja són fortets, però a més, els mons de l'Alberta Ribas, que són encara més fortets, perquè jo he de dir que sóc... L'època, tota l'època del Bertí dirigint Lluïsa Conillé, molt bé, però les Ribes, que ja en porta 5 o 6, déu-n'hi-do, perquè va fer El Jardí, va fer El Gos, al contrari, i ara aquí...
5: Això és un Hamlet?
6: És molt lliurement inspirat en el Hamlet, perquè, clar, ens trobem a Copenhague, una mare i un fill viuen junts, una relació una mica tèrbola, tòxica, i arriba una carta perquè el que era el marit de la dona està en un asil, en una residència, i llavors descobrim que era l'oncle del fill. És a dir, hi havia un pare que va morir, i com passa Hamlet, el germà, és a dir, l'oncle de l'Arquilloé, es va casar amb la mare. Llavors hi ha aquesta referència, i altres referències, apareix la paraula en terra morts, apareix una cortina, que et pot fer pensar en el moment de la cortina del Hamlet, no?, que apunyalen el Poloni. Bueno, és sobretot una relació molt conillaliana d'una família, o una mare i un fill bastant particulars, però amb aquest toc, o amb aquest redoble de les Ribes, que juga a una cosa que comença més o menys naturalista, una sonografia de la Sílvia de l'Anyó, és un apartament, una casa, però mica en mica la cosa es va estranyant, es va distanciant, va jugant molt a la metateatralitat, és a dir, jugar a ensenyar l'artifici, vull dir, estem en un teatre, estem veient una sonografia, hi ha elements que apareixen com una tramoia, una tècnica que entra a fer coses, veiem que la sonografia, que és realista, comença a tenir unes sorpreses, i sobretot la interpretació, estan els dos estupendos, però és que l'Imma Colomer està increïble.
5: Tu dius que estem en un teatre, però t'ha fet pensar en una pel·lícula, i en una actriu de Hollywood,
6: exacte,
5: una estrella.
6: Exacte, la Betty Davis a Que fue de Baby Jane, aquella mítica pel·lícula.
5: Això són palabras mayores,
6: sí, que en aquell cas eren dues germanes, però que també a mi me va recordar perquè
5: la Joan Crawford, no és la pel·lícula?
6: Exacte, la Joan Crawford, la Betty Davis, en aquest cas no són dues germanes, és una mare i un fill, però hi ha una relació això bastant estranya, i sobretot estèticament, com les coses que, com estèticament comença l'espectacle, com acaba, em va fer pensar molt amb el Baby Jane. A part, dius, ole Imma Colomer, que està estupenda, és una actriu molt generosa, perquè està entrant al joc de tot el que li proposa l'Alberta Ribas, que ella, les entrevistes que fan a la Beckett, doncs, que estan a la web, deia, quan assajàvem, nosaltres veiem que el text anava per una banda i la direcció de la Ribas per una altra, i hem acabat veient que casa, no?, que la cosa s'uneix. Però jo, mira, l'Imma Colomer, perquè ja té el premi Margarida Xirgo, que és un premi que no, només pot guanyar un cop a la vida. Jo li tornaria a donar el premi Xirgo per aquesta interpretació, de veritat ho dic.
5: I a més al costat de l'Arquilloé.
6: I també em fa molta gràcia, perquè això, que és coproducció de la Beckett amb Vitor, amb Central Productions, quan giri per Catalunya o giri pel món, i el públic de l'Arquilloé vagi a veure el Pere Arquilloé esperant una comèdia, fliparà, però això també m'agrada molt, que el públic de Catalunya flipi quan vagi a veure Dinamarca. Sí. Per tant, visca Dinamarca, que tindrem a la Sala Beckett fins al 14 de juny.
5: Esperem tenir-te tu molt aviat.
6: Molt aviat.
5: Aquí, el Tot és Comèdia. Oriol Postauler, gràcies.
6: A tu.
5: Fins ara. Ens quedem amb la Maria del Mar Bonet.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo.
5: I el Tot és Comèdia, de la cadena Sèrie Ser Catalunya, saludem Maria del Mar Bonet, rebem, i la rebem quasi que a casa teu. Bon dia, Maria del Mar.
2: Hola, bon dia.
5: Què tal? Perquè en aquesta casa, Ràdio Barcelona, forges un dels primers records.
2: Això era molt curiós per una persona com jo, que començava a cantar alguna cosa, doncs tenia molta gràcia, la veritat. Mm-hmm. Poder fer, anar amb la guitarra i tocar una cançó i ser presentat per a l'Escamilla i que hi haguessin companys, doncs el Serrat, el meu germà, el Guillem de Fac, la Queta i en Teo. Hi havia gent aquí, molta gent que passava per aquest estudi. Uh-huh. I hi havia públic també, que això també estava molt bé. No només el públic que t'escoltava per la ràdio, sinó que el públic en directe, no? Que era com un petit teatre. Estava molt bé.
5: Estàs preparada per sentir-te tu amb això? 17, 18, 19 anys? No? És que no recordo ben bé. Jo crec que això devia ser, digue-m'ho tu, el 66, 67?
2: No ho sé. Jo de veritat que no ho sé.
5: Què, ens escoltem?
2: Sí.
8: ¿Qué canción en el día de hoy será de Mallorca o de Menorca?
9: De Mallorca, una cançó divertida, es diu La meva mare meva, jo no vull casar.
8: Val, doncs.
9: Diu la cançó, eh?
8: Sí. No, però tu també et vols casar.
9: Home, no ho sé.
8: Bé, un dia d'aquests que tinguis festa, et casaràs. Maria del Mar Bonet, con canciones de Mallorca.
5: Claro, en castellano, también, porque era l'època.
2: Sí. Bueno, una nena de 18 anys acabada d'arribar aquí per estudiar ceràmica i aquestes coses, i que la feien cantar en tant, i té molta gràcia, això. Mm-hmm.
5: Això fa... Bé, de fet, estàs celebrant 60 anys de cançons i de música. No sé si ets molt de mirar enrere.
2: No.
5: Gens.
2: No diria gens, perquè també tens... Jo tinc un arxiu i tinc coses i de tant en tant hem de mirar, però... No, la veritat és que no. Jo miro més al d'ara, en aquest moment. I futur, no, una setmana.
5: A setmana vista.
2: Sí, el futur és ara.
5: Però si permetessis de mirar, què sentiries?
2: Que va molt de pressa el temps, és això. Que no te n'adones i ja has arribat a una època. Són com estacions, jo diria, d'un tren, no? I vas passant, i les dècades passen com amb una rapidesa que fa por i tot.
5: Doncs ara estem a l'estació L'aigua no cansa, perquè celebra 60 anys de trajectòria amb un nou disc, Maria del Mar Bonet. Blau.

0: una oració.
1: De Blai Bonet. És un poema preciós, sí.
0: Sí que ho és, sí.
1: Està dins un llibre que es diu Poemes de Setmana Santa, molt religiosos, molt com... Bueno, ell tenia una espiritualitat molt especial, el Blai Bonet. I en aquest llibre de poemes, el Perera Fons va fer un espectacle dedicat a aquests poemes de Setmana Santa. I em va demanar que cantés aquesta cançó, aquest poema i alguns altres de la Verge Maria davant del seu fill mort, no? I aquest a mi m'agradava molt, el Blau Gisol de Roses Blanques, no? Em recordava molt el Blai a casa seva en el seu pati, amb els rosers blancs, al mig d'un poble com Santanyí, no? On encara passaven les ovelles al costat, i això que diu ell dels vels estorats, no? I bé, sempre m'ha agradat el poema. Jo pensava que seria un espectacle gravat, que algun dia ho gravaríem tot, de dalt a baix, perquè hi havia actors, hi havia músics, hi havia un cor... I que es gravaria el disc, no? Però no es va arribar a fer. I aleshores vaig esperar molt per cantar-la jo, però jo l'anava cantant.
0: Ja te l'havies fet a teva.
1: Una mica, no? Sí. M'agradava tant que la vaig treure d'allà. Sí.
0: Ara que deies això de l'espiritualitat i la religió, la poesia és la teva religió?
1: Home, la poesia és una de les coses més importants per mi. No diria si és religió, no. No m'agrada que fos una religió per mi, no, sinó una cosa que m'ajuda a viure. M'ajuda molt a viure, la poesia. Sí.
0: I és pretensiós de dir que la poesia ens pot salvar, diguem, en aquesta època fosca, no?, de guerres i de retorn dels populismes. I és una mica pretensiós, potser, no?
1: No sé, hi ha tantes coses que ens podrien salvar. El primer és que de no voler la guerra a ningú. A veure si logrem algun dia, no?, aquesta humanitat que sembla sanguinària des de que va néixer, no?, des de que tenim la història al davant, no?, que sembla que sempre hi ha hagut guerres i sempre hi ha hagut esclaus i sempre hi ha hagut gent que pateix i gent que pateix el que volen quatre, perquè és curiós això, no?, que els que volen la guerra són potser quatre persones o deu, però no tot el poble, no? I aleshores el poble aguantant, no?
0: Per tant, les vostres cançons contra el franquisme tornen a tenir, malauradament, el seu sentit.
1: Bueno, és perquè els nets del Franco estan en el Congrés dels Diputats, diguin el que volen dir, no? I els senyors i les senyores de dretes, que són, pues, això, parents del Franco, perquè el que arriben a dir, doncs és molt això, no? Per això jo crec que les esquerres s'han de mobilitzar, perquè això és molt greu. El que està passant ara és molt greu.
0: Bueno, la música que serveix per protestar, per indignar-se, per alçar la veu, i una de les cançons amb més força, crec, d'aquest disc i missatge, és... El Saigon. Escolteu.

0: I a mi em vena pel cap el A galopar, i em ve pel cap diguem no, i és aquesta música, és aquesta música de protesta.
1: Bueno, de protesta i del crit que fa la gent, perquè en realitat ho volem tots, el que dic aquí, no? Que arriba un moment que hem de dir prou a les matances de les dones, no? Quantes dones s'han matat des de que ha començat aquest any? Quantes? Que això contínuament ho veiem als diaris, no? Doncs tal persona ha matat aquesta dona de 40 anys, de 20 anys, de 18 anys, ha matat dues, ha matat una... Com és possible això? No? Jo crec que hi ha una tasca aquí de recompartir aquesta sensació de que a les escoles i la gent i la família i tothom hauríem d'ensenyar a les criatures des de petits, nens i nenes, tots, no? Que l'altre és un temple, que l'altre és un temple, que no es pot tocar.
0: Per ser aquest missatge tan potent, el mescles amb un altre que és contra, diguem, aquests polítics que ens ha tocat, especialment sí. A València, amb tota la gestió de la Dana, no?
1: Sí.
0: Escrius, i que treguin aviat els polítics responsables.
1: Això ho vaig escriure per desembre, i s'havia passat a l'octubre, i t'anaves indignant, perquè, clar, el que va passar és horrorós, i a València i al País Valencià ho saben, com és l'aigua allà, no? Com és l'aigua quan cau amb aquesta força, no? Però tenir polítics que s'han de cuidar de que la gent no pateixi d'aquesta manera, no es morin, tantes víctimes a sobre d'aquests polítics que dius, però què és això? I mutisme, i amagar el polític, i amagar la història, i dius, no pot ser. Respecte a les víctimes, quantes? Quasi 300? Tantes cases destruïdes, tants comerços, tanta destrucció, no? I on són aquests? Aguantant la cadira, no? Aguantant-se ells. Jo ho vaig dir perquè és el que vaig sentir dir, que els treguin, que no serveixen per res, que encara han fet més gros el desastre.
0: Aquests són el PP i Vox, que estan governant a València.
1: Home, esclar.
0: I, home, podem introduir, si vols, el tema de la llengua, perquè en Manel...
1: Bueno, esclar, això...
0: Uf, en Baixauli, que és un grandíssim escriptor, ens deia aquí el programa...
1: Això els encanta.
0: Que els que governen estan obsessionats en aniquilar la llengua.
1: Perquè forma part de l'ànima del país i no poden suportar ni parlar dels Països Catalans, ni parlar de la llengua que es parla aquí. No, no, tot això ha de ser...
0: Perquè a Mallorca com esteu?
1: Igual, o pitjor. Cada vegada, sí, clar, pues que si el govern balear es dona la mà amb Vox, pues que sempre estem igual. Sembla que aquests polítics no hagin anat a escola, no sàpiguen el que és la llengua, no? Que no s'ha de barrejar amb la política. La llengua és l'ànima, l'essència d'un país. Jo crec que sense el català, què seríem? Ni Catalunya, ni Països Catalans, ni res.
0: Hauries pogut tenir una carrera, diguem, més gran o més àmplia, que ja la tens, eh? Si haguessis acceptat la proposta de cantar en espanyol i en altres idiomes, que vas rebre ofertes, però tu hi vas renunciar per continuar cantant i expressant-te en la teva llengua,
1: sí,
0: no?
1: Clar.
0: Aquest català que vas aprendre d'estranquis amb el teu avi, no?
1: Sí, això de repent... t'ajuda quan tens aquests problemes, no, de gent que t'estima, d'una discogràfica, per exemple, no, que veuen que tu pots anar als Estats Units i pots tenir una carrera diferent a la que tens, no? Si parles amb altres llengües, si cantes amb altres llengües, no? Jo sempre els he agraït que tinguin aquesta... d'això que també em deien d'anar a Eurovisió, però jo els hi vaig dir que no, perquè jo creia que aniria a perdre. Dic, vosaltres...
0: Però cantant en català o en castellà? Perquè, clar, tenim el cas de Serrat,
1: vegada,
0: eh?
1: La segona vegada en català, sí. Sí, però no, és que no m'interessava. Perquè jo hagués anat a perdre, perdria allà, no? Allà, no sé, és que jo tinc un altre món. La meva carrera és una altra cosa, no té per què formar part d'una batalla campal, no? Com aquesta, no? No sé, no m'interessa.
0: Si
1: però
0: tu
1: ho vaig agrair, és una cosa que sempre dic quan em pregunten això. Jo ho vaig agrair perquè vaig pensar, No, no, és que vosaltres penseu que podria guanyar, però sap greu dir-vos-ho, però jo perdria.
0: Això mai ho sabrem al final, Maria del Mar.
1: Pues, jo us ho explico, esclar.
0: Què hagués passat?
1: No? Ah, no, sí. Hagués passat, que hagués perdut, que no, hagués quedat l'última de la fila, ja.
0: Ara parlarem del concert de presentació al Palau, del nou disc de Maria del Mar Bonet, però abans... Uns segons de la Lluna de Pau, que tenca la gravació...

0: una mica de treure el mocadoret, eh? És aquesta que toca la fibra. Abans de parlar del concert, et trasllado la pregunta que ens feia el nostre crític teatral, Oriol Puigtauler, que diu, mira, jo vull saber com s'ho fa per mantenir la veu en tan bon estat. Perquè és ben sabut que la veu envelleix, com tot, i en el seu cas trobo que és increïble que la conservi tan bé. Doncs tu diràs.
1: No sé què dir. Jo crec que jo he anat moltes hores de classe amb la veu. He tingut professores magnífiques que m'han ajudat molt, no? Uh-huh. Sobretot a mantenir la veu, no? A mantenir-la. Clar, jo no he fumat mai. I després tampoc he begut cassalla un darrere l'altre, no? L'alcohol també mata molt les cordes vocals, les desfà, no? Les cordes vocals és un tema tan delicat, tan petit, que qualsevol cosa que prenguis d'àcids o per poca cosa que sigui, si la mantens, fatal, perquè et casques les cordes vocals. I a part d'això, si t'ajuden a cantar, t'ajuden a situar el cos per la veu, no? Però de tota manera, li has de dir al teu amic que la meva veu ha canviat, que amb els anys ha canviat. Però jo intento que poder cantar, poder dir coses, poder traspassar la meva passió per la música, per el que estàs dient, no? Això per mi és molt important i dissimulo una mica.
0: Són molts anys, moltes taules, no?
1: Sí, sí, sí. Jo crec que s'ha de tenir una mica de consciència de que a partir dels 70 anys és una altra cosa. Però, bé, si la gent encara em vol sentir, i jo crec que sóc bastant crítica, que no, segons com, no cantaria. Si veiés que la meva veu ja una mica massa espatllada, no?
0: Però sí.
1: De moment... De moment vaig trampejant.
0: Bueno, no sé si posar l'accent en aquesta cosa és ser una mica datista, preguntant-te sobre això ara, amb l'edat que tens, o no. Jo crec que no, perquè afortunadament sou una generació, i cada vegada en veurem més, de persones que continuen ben actives passada els anys de la jubilació.
1: Home, per favor.
0: En qualsevol camp professional.
1: Jo, mira, és que jo, a veure, això de la veu i l'edat, hi ha gent que he sentit, jo tinc una persona italiana que m'agrada molt, que cantava les cançons populars napolitanes d'una manera, que era el Roberto Murolo. Era un senyor que ha cantat fins als quasi 100 anys, no? I sí, tenia una veu de persona molt gran i era extraordinari, no? Aleshores, a mi m'agraden les veus de persones molt grans que tenen aquella veu ja molt fonda, molt allunyada d'aquells anys de joventut, no? Però, en canvi, diuen les coses d'una manera que no les pot dir ni més que ells.
0: Un jove no les pot dir.
1: No, tan intensament.
0: Va.
1: Amb aquella espècie de passió, que no es pot dir passió, és una cosa com de... No sé, és un misteri, però a mi m'agraden molt les veus de persones grans. I no m'agrada que els meus companys, alguns, hagin deixat de cantar.
0: No t'agrada que en Serrat hagi deixat de cantar,
1: no, però,
0: per exemple?
1: Però, per exemple, el Serrat m'agrada, el Joan Manel m'agrada, perquè de tant en tant canta.
0: Home, l'altre dia amb en Verdagí, en Jofre.
1: Clar, per cert, no? També, que dins del Verdagí,
0: sí.
1: Del Jofre, molt bé. I molt bé el Paco Ibáñez, que té els anys que té, i té aquella veu també petita, però intensa, sempre amb aquella dicció meravellosa, amb aquella intensitat que hi posa, que ja no té res a veure amb la força, sinó és una altra cosa, no? Haver viscut, haver entonat unes cançons que dius, com les pot dir d'aquesta manera, encara millor, no? I el Lluís també canta de tant en tant, vull dir que...
0: Lluís Llach.
1: Sí, el Lluís Llach també canta, vull dir que a mi em sembla que mentre cantin de tant en tant ja...
0: Bueno, doncs qui més canta i continua cantant i ho celebrem és la Maria del Mar Bonet, que dissabte que ve, 23 de maig, presenta L'aigua no cansa al Palau de la Música, que diferent de les primeres vegades que devies pujar amb la guitarra i prou, imagino,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és clar.
0: El Palau el vas fer molt, molt de jove? Molt...
1: Sí, sí, i vaig cantar, no sé, amb alguna cosa que em varen convidar a fer una cançó amb uns col·legis. Jo recordo que tenia... Sí, jo, quan venia per aquí, sí, vaig cantar una cançó.
0: A l'època aquella de les camilles que sentíem al principi, no?
1: Sí, ja, clar, la primera vegada que entres al Palau, doncs és com una revelació. entrar al Palau és entrar en un jardí meravellós i veure aquella sonoritat que té i aquella, no sé, que la gent està molt a prop teu també. És una cosa molt ben feta, molt ben pensada i a més d'una bellesa extraordinària.
0: Doncs això, concert de presentació de l'Aigua no cansa, el nou disc de Maria del Mar Bonet, dissabte que ve al Palau de la Música, el nostre Palau de la Música Catalana. Moltíssimes gràcies, Maria del Mar.
1: Gràcies a tu.
0: Per molts anys.
1: I al teu programa.
0: De sentir-te.
1: I que tu ho vegis.
0: I ara acabem amb la cançó més curta del disc. 44 segons, o 45, que dona títol a l'àlbum. I us diem adeu, que passeu molt bona setmana. El control Jordi Orós, Dani Puntiprats, i us quedeu amb l'Hora 14 de Gemma Alegrí. Que acabeu de passar un bon diumenge. Adeu.

0: 85% del censo electoral, algo más de 2,5 puntos por encima que de hace 4 años. Eso sí, de momento está comunicado todavía muy poquito porcentaje de voto, el 3,56% de voto comunicado, pero la participación es 2,6 puntos por encima de hace 4 años.
1: Hora 14, Aida Bao.
2: Pues día de elecciones en Andalucía, pero en la redacción central de la SER en Madrid estamos pendientes de más noticias. Almudena Lopesino, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Aida. Segundo día de luto oficial en Dolores, en Alicante, por el presunto crimen machista de una mujer de 51 años y su hijo de 24. El supuesto asesino, un guardia civil de 55 años, también fue encontrado muerto junto a una pistola. El sonido de la concentración de anoche en la localidad, no había denuncias previas ni tampoco estaban en el sistema de protección Biogen. Además, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hablado hoy en Al Jazeera. Dice Álvarez que Estados Unidos es un socio comercial bueno, pero no es el único que tiene España, ha dicho. Sobre la guerra en Oriente Próximo, Donald Trump ha advertido a Irán de que la tregua ha acabado. Teherán le ha respondido que están listos para atacar. Además, Israel continúa saltándose la tregua en Gaza, 13 palestinos muertos en las últimas horas. El sonido de los heridos llegando al hospital de Khan Yunis por los bombardeos israelíes. Precisamente, Israel no ha conseguido ganar Eurovisión, polémica final anoche en la que España y otros 4 países no participaron para mantener su postura con respecto al genocidio cometido por Netanyahu en Gaza.
2: 2:07 de la tarde, 1:07 en Canarias, en este domingo de elecciones en Andalucía. Recordamos el dato que tenemos a esta hora, 2,5 puntos de participación superior a las elecciones del año 2022 a las 2 de la tarde. Sigue Hora 14 en la cadena SER.
1: Hora 14. Hora 14 a Catalunya. Gemma Alegrí.
4: Bona tarda. L'acord pels pressupostos entre el govern i els seus socis és imminent.
5: Demà tenim una nova reunió. Esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
4: Socialistes, republicans i comuns confien que aquesta vegada els comptes de la Generalitat tirin endavant. Ara bé, cap dels socis del govern no vol vincular els pressupostos a les demandes de mestres i professors, tal com reclamaven els sindicats. Des d'Esquerra asseguren que és una qüestió que correspon a l'executiu, mentre que els comuns defensen que cal arribar a un acord. Demà hi ha convocada una nova vaga de docents, en aquest cas a Barcelona i al Barcelonès. La dona catalana ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona en observació, com estableix el protocol de vigilància de l'antivirus, torna a donar negatiu, Susana Ruiz.
6: La dona va estar en contacte en un avió amb una de les 3 víctimes mortals del brot. La segona prova que li han fet ha donat negatiu, com la primera, segons informa el Departament de Salut, que afegeix que de moment continuarà en observació. Demà es repetiran les PCR als 13 asimptomàtics ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
4: Barcelona celebrarà entre demà i dimarts un fòrum internacional antiracista, Marcos Ferrer.
7: Unes jornades organitzades per l'Ajuntament de Barcelona amb la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme i amb el suport de la UNESCO.
4: En parlarem amb la regidora i una de les organitzadores, Sara Belveida. I l'últim titular és pels esports. Jornada gairebé unificada i clau pel Girona i l'Espanyol en la seva lluita per la permanència. Els de Mitchell juguen al Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid, mentre que els pericos visiten l'Osasuna a partir de les 7 de la tarda. A Montmeló, gran premi de MotoGP des del circuit Xavi Saissó.
8: Bona tarda, doncs 5a volta ja de les 24 en aquest gran premi de Montmeló, la MotoGP. De moment, Pedro Acosta, el murcià, es manté com a líder en una cursa que estan veient 75.000 espectadors amb bon temps pràcticament ple al circuit de Catalunya.
4: Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en David Moreno al control. Escolteu l'Hora 14.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14. Amb Gemma Alegrí.
4: Demà arrenca una setmana que, si no hi ha un gir inesperat, culminarà amb l'aprovació dels pressupostos per part del govern. Tot està a punt perquè l'executiu de Salvador Illa pugui tenir els seus primers pressupostos. La principal prova de foc serà aquest dilluns al vespre, on la direcció d'Esquerra haurà d'obtenir l'aval del Consell Nacional del Partit a l'acord amb els socialistes, Xavier Abelló.
9: Serà una setmana en la que cada dia s'aniran encadenant esdeveniments fins a l'aprovació dels pressupostos. El punt clau serà aquest mateix dilluns, quan la direcció d'Esquerra necessita que els membres del seu Consell Nacional avalin l'estratègia liderada per Junqueras. Hi ha confiança en el govern que se superarà aquest tràmit, que la direcció d'Esquerra Republicana té controlada la situació, però les reticències